0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Comprueba que todo está más barato en Hiperver.
2: A Hiperver, la llanda de 33 centilitres de Pepsi normal o Max la trobaràs a 50 cèntims comprant 8 unitats. També trobaràs en oferta fins al 10 de juny el pack de 6 botellins de 25 centilitres de cervesa Mausin a tan sols 2 euros amb 95 cèntims.
3: ¿Vols crear una empresa, pero no sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas ayuda, asesoramiento, recursos para posar en marcha la teua idea de negoci? No et preocupes, llança't. Vine al Centre Integrat Públic de Formació Professional La Costera de Xàtiva. Tenim un viver d'empreses amb especialistes que t'ajudaran i acompanyaran durant tot el procés de creació de la teua empresa. Per a més informació, visita el nostre web o crida al 96 224 9040. Projecte finançat pel Fons Social Europeu i la Conselleria d'Educació.
4: ¿Sabes? En Xàtiva hay una clínica dental que te tratan como en casa. Es la clínica dental Pilar García del Caño. Te sientes especial, te escuchan, te explican todo desde el principio. Desde la ortodoncia invisible Invisalign hasta las prótesis digitales Cerec en el día. Entra en clínicapilargarcía.es o ve a Baixada del Carmen 6 en Xàtiva. Clínica dental Pilar García del Caño. Que no te lo cuenten.
5: ¿Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntamiento de Ontinient.
6: ¡Ya estoy en casa!
7: Mira, cariño, ven, mira lo que he comprado.
6: Verás, a ver qué has comprado ahora.
7: Mira, flipa.
6: ¿Un ventilador de techo?
7: Y tiene iluminación, mira. Luz fría, luz cálida. Luz fría, luz cálida.
8: En Bricochimo tenemos un ventilador de techo con aspas retráctiles por 50 euros solo hasta el 31 de mayo. Sí, ventilador de techo por 50 euros. Corre porque vuelan. Bricochimo, Avenida Almach 65, Ontinyent.
7: Luz fría, luz cálida.
6: Que sí, pesao.
9: Si pensaves pasarte dos anys assentat escoltant teoria, mala notícia. A l'IES, la Canal de Navarrés, la FP es fa pràctica. Forestal, treballes en parcel·les pròpies i ixes al terreny des del primer curs. Serveis a la comunitat, els divendres, aprenentatge servei en formació real en empreses. FP bàsica, graus mitjans i superiors, educació infantil, dependència, gestió forestal i programa llança't per a muntar la teua empresa. Vine de matí o de vesprada. Admissió del 20 al 28 de maig. IES, la Canal de Navarrés. 96-224-90. 90.
10: Toda la información musical que te interesa en los40.com. Ontinyent 95.3.